and when I shoot that, that's when my secret. Plena y claroscuros. Desde el banco de casa Kira, hasta que con paso nos abrió. De hecho, me abre increíble. Y pienso en esta subida, esta primera sonata. Estic assustat, però ara tens temps. Tinc molta il·lusió per lo que pugui vindre. Mentre la paraula il·lusió passa un angelet de Déu volant per damunt del meu cap. Una boleta d'aquelles que és d'una planta, no? D'una planteta i que volen.